0: Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors.
1: Ràdio Pineda.
2: 94.6 FM. Energia positiva.

0: Són les 3. Ràdio Pineda.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: I és que entre tots
1: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
0: 94.6 FM. Energia positiva.
1: Els colors de l'estiu.
3: A Ràdio Pineda.

0: Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors.
1: Ràdio Pineda
2: 94.6 FM. Energia positiva.

0: les 4. Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda. I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons. Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda. It's 5 o'clock in the morning.

0: viure dins de mi.
1: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda, 94.6 FM.

0: dos de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM. Energia positiva. No matter what. No matter what.

Són les 6. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM. Ràdio Pineda. Són les 6. Ràdio Pineda.

0: Les 7. Ràdio Pineda.
1: Hola, molt bon dia i bon diumenge. Avui es fa la festa Holi a les 7 de la tarda a l'espai de l'Skate Park de Pineda a la programació de l'Estiueja't. Avui molta música, molt de color i també molta diversió per a tothom. Avui també arriba una nova representació del musical Notting Hill amb la companyia del Centre Cultural. L'obra es pot veure a les 7 de la tarda a la Sala Gran del Teatre. I també avui audició de sardanes amb la cobla Ciutat de Cornellà a 8:15 de la tarda a la plaça de les Mèlies. Avui és l'últim dia que podeu visitar l'exposició Pinzellades de Gaudí a l'espai de l'aparador de Can Coma. Recordeu, són aquests 16 treballs artesanals que han fet els artistes de l'espai creatiu inspirats en l'arquitectura, les formes i l'univers creatiu d'Antoni Gaudí. Una exposició molt recomanable i avui és l'últim dia que la podeu visitar. Bé, durant la setmana encara podeu comprar la samarreta solidària de la Festa Major de Pineda a Can Comas al preu de 8 euros. A Calella destaquem avui la Fira d'Estiu a la Riera Cap Aspre i també avui hi ha sardanes amb la cobla Reu Jove a 8:15 de la tarda al passeig de Manuel Puigverd. A Malgrat, avui és l'últim dia de la Festa Major de Sant Roc, destaquem aquesta tarda el concert de Festa Major amb l'orquestra Montgrins al Parc de Francesc Macià. I també es fa el Castell de Focs d'Artifici a 10:45 de la nit a la platja de Malgrat Centre a càrrec de la pirotècnia Igual. Els actes acabaran amb el tradicional ball de Festa Major amb l'orquestra Montgrins a les 11 de la nit al Parc de Francesc Macià. I a Santa Susana avui continua el Festival Març d'Estiu amb l'actuació de Sergio Dalma a 9:45 de la nit al recinte del festival al Torrentó de Can Gelat. I demà dilluns acabarà la programació del Festival Març d'Estiu amb l'actuació de Rosario. Tota la informació la trobareu al web oficial del festival. És tot, que acabeu de passar un bon diumenge.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.
2: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
3: 94.6 FM.
4: Energia positiva.

0: Són les 8. Ràdio Pineda.
1: És diumenge. Són les 8 del matí i és hora d'obrir el Club dels 80. A partir d'ara tenim 4 hores non-stop amb els clàssics més representatius de tot una dècada.
2: De tot una dècada.
1: El Club dels 80. Reviu els èxits d'una generació.

0: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM. Energia positiva.
2: Els grans èxits. El Club dels 80 de Ràdio Pineda.

0: els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM.
2: Energia positiva.
3: A Ràdio Pineda tenim un club. És el Club dels 80 i obrim cada diumenge al matí amb cançons com aquesta.

0: A la una, a les dues i... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Pineda, tarifa plana d'empastos a 39 euros i revisió i neteja gratis. Ara sí, a la de tres. Demana ja la teva cita gratis al 937 069 257 o a Dental Company Pones. I recorda, no tanquem a l'estiu.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
3: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.

0: Ràdio Pineda.
1: Ràdio Pineda.
0: 94.6 FM.
2: El Club dels 80 de Ràdio Pineda.

0: les 9. Ràdio Pineda.
1: Hola, molt bon dia i bon diumenge. Avui es fa la festa Holi a les 7 de la tarda a l'espai de l'Skate Park de Pineda. A la programació de l'estiueget, avui molta música, molt de color i també molta diversió per a tothom. Avui també arriba una nova representació del musical Notting Hill amb la companyia del Centre Cultural. L'obra es pot veure a les 7 de la tarda a la Sala Gran del Teatre. I també avui audició de sardanes amb la Cobla Ciutat de Cornellà a 8:15 de la tarda a la plaça de les Mèlies. Avui és l'últim dia que podeu visitar l'exposició Pinzellades de Gaudí a l'espai de l'aparador de Can Coma. Recordeu, són aquests 16 treballs artesanals que han fet els artistes de l'espai creatiu inspirats en l'arquitectura, les formes i l'univers creatiu d'Antoni Gaudí. Una exposició molt recomanable i avui és l'últim dia que la podeu visitar. Bé, durant la setmana encara podeu comprar la samarreta solidària de la Festa Major de Pineda a Can Comas al preu de 8 euros. A Calella destaquem avui la Fira d'Estiu a la Riera Cap Aspre i també avui hi ha sardanes amb la Cobla Reu Jove a 8:15 de la tarda al passeig de Manuel Puigverd. A Malgrat, avui és l'últim dia de la Festa Major de Sant Roc, destaquem aquesta tarda el concert de Festa Major amb l'orquestra Mongrins al Parc de Francesc Macià. I també es fa el Castell de Focs d'Artifici a 10:45 de la nit a la platja de Malgrat Centre a càrrec de la pirotècnia Igual. Els actes acabaran amb el tradicional ball de Festa Major amb l'orquestra Mongrins a 11:00 de la nit al Parc de Francesc Macià. I a Santa Susana avui continua el Festival Març d'Estiu amb l'actuació de Sergio Dalma a 9:45 de la nit al recinte del festival al Torrentó de Can Gelat. I demà dilluns acabarà la programació del Festival Març d'Estiu amb l'actuació de Rosario. Tota la informació la trobareu al web oficial del festival. És tot, que acabeu de passar un bon diumenge.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

0: Energia positiva.
1: Tots els 80 en un sol programa. El Club dels 80 a Ràdio Pineda.

0: Si parlem de clima, parlem de Termotur. Instal·lació i manteniment d'aire condicionat, calderes, calefacció i aerotèrmia. Som referents en climatització per a vivendes, hotels, negocis, empreses i indústries. Fa anys que unim experiència, un gran equip humà, servei pròxim i primeres marques. Termotur, solucions de climatització per a cada tipus de client. Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Diumenge a les 8 del vespre, obrim zona chill out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor chill out, ambient, lounge i chill house per acabar la setmana com et mereixes. Chill out. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Pineda.

0: Pineda. 94.6 FM i a radiopineda.cat. Entra i desconnecta.
1: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda, 94.6 FM.

0: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.
1: El Club dels 80 de Ràdio Pineda.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
3: La millor música dels anys 80, cada diumenge al matí a Ràdio Pineda.

0: Són les 10. Ràdio Pineda.
1: Hola, molt bon dia i bon diumenge. Avui es fa la festa Holi a les 7 de la tarda a l'espai de l'Skate Park de Pineda a la programació de l'Estiueja't. Avui molta música, molt de color i també molta diversió per a tothom. Avui també arriba una nova representació del musical Notting Hill amb la companyia del Centre Cultural. L'obra es pot veure a les 7 de la tarda a la Sala Gran del Teatre. I també avui audició de sardanes amb la Cobla Ciutat de Cornellà a 7:45 de la tarda a la plaça de les Mèlies. Avui és l'últim dia que podeu visitar l'exposició Pinzellades de Gaudí a l'espai de l'aparador de Can Coma. Recordeu, són aquests 16 treballs artesanals que han fet els artistes de l'espai creatiu inspirats en l'arquitectura, les formes i l'univers creatiu d'Antoni Gaudí. Una exposició molt recomanable i avui és l'últim dia que la podeu visitar. Bé, durant la setmana encara podeu comprar la samarreta solidària de la Festa Major de Pineda a Can Comas al preu de 8 euros. A Calella destaquem avui la Fira d'Estiu a la Riera Cap Aspre i també avui hi ha sardanes amb la Cobla Reu Jove a 7:45 de la tarda al passeig de Manuel Puigvert. A Malgrat, avui és l'últim dia de la Festa Major de Sant Roc, destaquem aquesta tarda el concert de Festa Major amb l'orquestra Montgrins al Parc de Francesc Macià. I també es fa el Castell de Focs d'Artifici a 10:45 de la nit a la platja de Malgrat Centre a càrrec de la pirotècnia Igual. Els actes acabaran amb el tradicional ball de Festa Major amb l'orquestra Montgrins a les 11 de la nit al Parc de Francesc Macià. I a Santa Susana avui continua el Festival Març d'Estiu amb l'actuació de Sergio Dalma a 9:45 de la nit al recinte del festival al Torrentó de Can Gelat. I demà dilluns acabarà la programació del Festival Març d'Estiu amb l'actuació de Rosario. Tota la informació la trobareu al web oficial del festival. És tot, que acabeu de passar un bon diumenge.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

0: 104.6 FM.
1: Tots els 80 en un sol programa. El Club dels 80 a Ràdio Pineda.

0: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.
1: Els grans èxits, els grans artistes, concentrats cada diumenge al matí al Club dels 80 de Ràdio Pineda.
2: A la una, a les dues i... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Pineda, tarifa plana d'empastos a 39 euros i revisió i neteja gratis. Ara sí, a la de tres. Demana ja la teva cita gratis al 937 069 257 o a dentalcompany.es. I recorda, no tanquem a l'estiu.
3: Dental Company, porque sonreír es salud.
4: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.

les 11. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Holi a les 7 de la tarda a l'espai de l'Skate Park de Pineda a la programació de l'Estiueja't. Avui molta música, molt de color i també molta diversió per a tothom. Avui també arriba una nova representació del musical Notting Hill amb la companyia del Centre Cultural. L'obra es pot veure a les 7 de la tarda a la Sala Gran del Teatre. I també avui audició de sardanes amb la Cobla Ciutat de Cornellà a 8:15 de la tarda a la plaça de les Mèlies. Avui és l'últim dia que podeu visitar l'exposició Pinzellades de Gaudí a l'espai de l'aparador de Can Coma. Recordeu, són aquests 16 treballs artesanals que han fet els artistes de l'espai creatiu inspirats en l'arquitectura, les formes i l'univers creatiu d'Antoni Gaudí. Una exposició molt recomanable i avui és l'últim dia que la podeu visitar. Bé, durant la setmana encara podeu comprar la samarreta solidària de la Festa Major de Pineda a Can Comas al preu de 8 euros. A Calella destaquem avui la Fira d'Estiu a la Riera Cap Aspre i també avui hi ha sardanes amb la Cobla Reu Jove a 8:15 de la tarda al passeig de Manuel Puigverd. A Malgrat, avui és l'últim dia de la Festa Major de Sant Roc, destaquem aquesta tarda el concert de Festa Major amb l'orquestra Montgrins al Parc de Francesc Macià. I també es fa el Castell de Focs d'Artifici a 10:45 de la nit a la platja de Malgrat Centre a càrrec de la pirotècnia Igual. Els actes acabaran amb el tradicional ball de Festa Major amb l'orquestra Montgrins a les 11 de la nit al Parc de Francesc Macià. I a Santa Susana avui continua el Festival Març d'Estiu amb l'actuació de Sergio Dalma a 9:45 de la nit al recinte del festival al Torrentó de Can Gelat. I demà dilluns acabarà la programació del Festival Març d'Estiu amb l'actuació de Rosario. Tota la informació la trobareu al web oficial del festival. És tot, que acabeu de passar un bon diumenge.
1: Amplia la informació a radiopineda.cat.

0: FM.
1: Els grans èxits, els grans artistes, concentrats cada diumenge al matí al Club dels 80 de Ràdio Pineda.

0: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector, transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 8022 49 i degastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
4: Diumenge a les 8 del vespre obrim zona chill out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor chill out, ambient, lounge i chill house per acabar la setmana com et mereixes. Chill out. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Pineda. 94.6 FM i a radiopineda.cat. Entra i desconnecta.

0: Energia positiva.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: Cantar amb ple pulmó i que m'ho senti ben fort tot el bo.
3: Els grans èxits, el Club dels 80 de Ràdio Pineda.

0: les 12. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM. Ràdio Pineda.
1: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda, 94.6 FM.

0: Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors.
1: Ràdio Pineda.
2: 94.6 FM. Energia positiva.

0: energia positiva.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: Cantar amb ple pulmó i que m'ho senti ben fort tot el món.
3: Ràdio Pineda
0: 94.6
4: 94.6
0: FM,

0: La una. Ràdio Pineda.
1: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: Ràdio Pineda.
1: Energia positiva. I 94.6 FM. Són les 3. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM. Ràdio Pineda.
2: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.

0: Té els colors de l'estiu a Ràdio Pineda. I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons. Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: Ràdio Pineda.
1: Ràdio Pineda.
0: 94.6 FM.
2: A la una, a les dues i... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Pineda, tarifa plana d'empastos a 39 euros i revisió i neteja gratis. Ara sí, a la de tres. Demana ja la teva cita gratis al 937 069 257 o a dentalcompany.es. I recorda, no tanquem a l'estiu. Dental.

Són les 4. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector, transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
4: Diumenge a les 8 del vespre obrim zona chill out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor chill out, ambient, lounge i chill house per acabar la setmana com et mereixes. Chill out. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Pineda. 94.6 FM i a radiopineda.cat. Entra i desconnecta.
5: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.

0: els colors de l'estiu a Ràdio Pineda. I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons. Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: Calderes, calefacció i aerotèrmia. Som referents en climatització per a vivendes, hotels, negocis, empreses i indústries. Fa anys que unim experiència, un gran equip humà, servei pròxim i primeres marques. Termotur, solucions de climatització per a cada tipus de client.
1: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
2: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors.
3: Ràdio Pineda, 94.6 FM.

Són les 6. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Són les 6. Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.

0: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.
1: Tot s'omple de claror i ja ho veig tot d'un altre color.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: Cantam a ple pulmó i que m'ho senti ben fort tot el món.
3: It's the real difference between an adult and a child.

0: A la una, a les dues i... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Pineda, tarifa plana d'empastos a 39 euros i revisió i neteja gratis. Ara sí, a la de tres. Demana ja la teva cita gratis al 937 069 257 o a dentalcompany.es. I recorda, no tanquem a l'estiu.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
3: Diumenge a les 8 del vespre obrim zona chill out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor chill out, ambient, el millor chill out, ambient, lounge i chill house per acabar la setmana com a

0: Són les 7. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM. Ràdio Pineda.
1: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda.
0: 94.6 FM.

0: l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de Gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida. Ràdio Pineda.
1: Amigo, si la ves, dile que tú me viste diferente, que estoy jugando a ser feliz.

0: energia positiva.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: Cantar amb ple pulmó i que m'ho senti ben fort tot el món.

0: Són les 8. Ràdio Pineda.
1: Obrim zona chill out de Ràdio Pineda.
2: Obrim zona chill out de Ràdio Pineda.
1: Una selecció premium del millor chill out, ambient, lounge i chill house per acabar la setmana com et mereixes. Chill out. Zona chill out. Zona chill out. Entra i desconnecta.

0: Inspiració d'energia positiva a Zona Chill Out.
1: Chill Out.
0: Zona Chill Out de Ràdio Pineda. Entra i desconnecta.

Chillout. Zona Chillout de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor Chillout, Ambient, Lounge i Chillhouse per acabar la setmana com et mereixes.

0: Inspiració d'energia positiva a Zona Chill Out.
1: Chill Out.
0: Zona Chill Out de Ràdio Pineda. Entra i desconnecta.

0: les 10. Ràdio Pineda.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
0: 94.6 FM. Energia positiva.

0: Inspiració d'energia positiva a Zona Chill Out.
1: Chill Out.
0: Zona Chill Out de Ràdio Pineda. Entra i desconnecta.

Chill Out. Zona Chill Out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor Chill Out, Ambient, Lounge i Chill House per acabar la setmana com et mereixes.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: Són les 11. Ràdio Pineda.
1: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Makes me feel as if.

time.

ものに全く比べようもな

0: Inspiració d'energia positiva a Zona Chill Out.
1: Chill Out.
0: Zona Chill Out de Ràdio Pineda. Entra i desconnecta.

Chill Out. Zona Chill Out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor Chill Out, Ambient, Lounge i Chill House per acabar la setmana com et mereixes.

0: Són les 12. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM. Ràdio Pineda.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: I és que entre tots
1: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
0: 94.6 FM. Energia positiva.
1: Els colors de

0: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.
1: Tot s'omple de claror i ja ho veig tot d'un altre color.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: Cantam a ple pulmó i que m'ho senti ben fort.

0: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors.
1: Ràdio Pineda
2: 94.6 FM. Energia positiva.

0: els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM.
4: Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu
5: a Ràdio Pineda.